0: aquí. Mos prometíem el cel i avui mos tiran terra damunt. Plen de prejudicis, prensa desconfiança, d'adors desconeguts. Quan fer-te somriure justificava qualsevol medi. Jo un dia també tindré aquest somriure i no s'irà damunt del teu pit. Això és simbiosi des de sa pobla, Miquel Bernat Salbaixos.
1: The All-American Half-Pound, sweet pure beef patty, lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.